Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Bum, bum, acalaca, laca, bum, bum, bum.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

per gran cosa, se'n van un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell, serem un record que es perd amb el vent.

i no sé què pensar. Qui va ser que em va dir que encara m'estimes? No ho puc recordar, acabava la nit. El seu rostre és confús, sento encara la veu. Ella t'estima, és secret, no diguis mai que tu ets.

m'havien dit que la vida no val per gran cosa, que se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.
1: Well, that's good.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El grup Trèvol treu el disc Folk d'Extra Radi i inclou un tema amb copla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. El grup Trèvol treu el seu primer disc folk d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una copla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Copla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urti estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flavia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Llaurador de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Foc d'Extra Radi.
2: Llaurador de terra ferma. No és valor el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat, diuen, es desfà en descampats polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que beuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'Extra Radi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes, un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També en banda han tret Almíbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu Lo Pardal, o també amb Copla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una copla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert. El flabiol, Magí Castro, els tiples, Quim Vinyes i Bernat Carrera. A la tenora, Quirze Heipa i Pere Bages. També a les trompetes, Joan Salvador. Als fiscorns, Ignasi Bofill, i al contrabaix, Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista santpolenc Quirze Ege, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de copla, de fet, de la Copla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant, com explica aquest concepte d'Extra Radi, que va més enllà de la ciutat.
3: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extra Radi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de, bueno, de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació, un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. El tema de la Granaïna és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Artur Gaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional. I de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla, però també dolçaines. I llavors vam demanar al Quirze Egea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
1: I tant que sí, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Quirze Egea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i ens recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extra Radi. Anem-lo a escoltar aquí, al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge i amb un acte central, com dèiem, diumenge a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Ortí, Aniol Masdeu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Una ballada amb la Bisbal Jove, dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles, la principal de Llobregat, la Marinada i la ciutat de Girona en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell al Pla del Castell de Tona amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la principal de Banyoles que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: www.llibrejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
2: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera Capdebrot edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el bis per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Capdebrot Edicions en declaracions al Cuplejant.
3: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a la Plec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: www.flejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Cuplejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puig, tió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Això era la darrera estrena d'Enric Ortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tiple Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana. We'll be right back.

0: doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Xurà Blanes, de Jordi Molina.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives en aquest cas. Amb aquest acte només en destacarem aquest perquè és que centrarem tots els esforços en ser a l'Aplec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de l'Aplec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà l'Aplec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà l'Aplec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de l'Aplec a cantar. I és que músics i públic, tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també, que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de Coble Més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de l'Aplec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de l'Aplec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez Ribot i les coples seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 2:15 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la copla Sant Jordi dirigida per Miquel Massana i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de l'Aplec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os a les 10 i a les 4, amb un aplec, amb les coples Marina de Montgrins, la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, ho recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a l'aplec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la principal del Llobregat.

0: Això era en Canteri, de Xavi Ventosa.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I així sona el nou disc de la Cobla de Cambra. La Cobla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat, dirigida la Cobla per Bernat Castillejo. El disc És necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Cobla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idil·li, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Cobla i és molt interessant perquè el llibret Ramió hi recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idil·li de Josep Serra.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Cuplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Anabat i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga. Per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Bolè denuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible doncs no fer diguéssim projectes, no? I afegeix doncs una sardana que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tots són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer, que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Cublejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a cublejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: la fantasia.
1: És la una.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: La Garota de Ipanema, de la voz de Astrid Gilberto y el saxo Stanguetz.
1: Es una clásica.
0: Sí, es una pasada. Ya. Yo no sé las veces que se habrá interpretado, pero muchas. Como tampoco sé la cantidad de hombres y mujeres, ni burros ni gallinas, que había en Ripollet.
1: Mucho.
0: Pero eso no lo va a resolver Ramón ahora, creo.
2: Sí.
1: ¿Sí? ¿En qué?
2: Es un año triste, ¿eh? Que hablaré hoy.
0: Sí. Vaya por Dios.
1: Pues,
2: qué vamos, triste estás, Calorina.
1: Vamos. Vamos a la Tata Mérides.
0: Venga, vamos a la de Tepenichich.
2: Tata Mérides.
0: Venga. ¿Por qué dius que és una data trista?
2: Mira, ens anem a l'any 1802.
0: 1802?
2: Sí. Saps quants habitants hi havia aquí a Ripollet?
0: A 1802?
2: 1802.
1: Dios. Ya 6 años antes de la guerra de la independencia con los franceses.
0: 37.
2: 624 persones.
0: Caramba.
2: El ball era Nicolau Nebot.
0: Sí.
2: Ens anem a l'any 1808-1809. El ball de Salvador Mañosa.
0: Sí.
2: Però ens anem a l'any 1809-1810.
0: Sí.
2: Poble abandonat.
0: Claro, saps per què va ser això?
2: Ocupació francesa.
1: Claro,
0: perquè quan els francesos van perdre la batalla de Barcelona, i això vosaltres, que sou de Ripollet de tota la vida, ho hauríeu de saber, van arrasar el poble.
2: Sí.
0: I no és que estigués abandonat, però gairebé va estar 100 anys sense gairebé activitat.
2: Fins a l'any 1809, o sigui, el 1811, hi va tornar a haver ball de Ripollet. A l'any 1811, al 1813, el ball va ser el senyor Josep Braut. I fins aquí pot hablar-te. Llavors, de l'any 1000, llavors ja passem ja a 1.443 habitants o persones, no sé si eren homes i dones, bueno, tots junts, no?
0: Sí.
2: Any 1875, 1.443 persones. I el ball va ser Josep Puig i Casamitjana. Que són les datafemèrides de Ripollet.
0: Molt bé, molt bé.
1: I ara
2: les efemèrides musicals. Sempre parlem de musicals. Anem a recordar que el número 1 en l'any 27 de maig de 1957 és l'any del naixement, bueno, l'any que, bueno, el senyor que s'anomenava en aquella època Charles Hardy Holly, Buddy Holly. Va néixer el dia 7 de setembre de 1936, a Lubbock, Texas. Va morir el dia 3 de febrer de 1959, a l'edat de 22 anys. Va morir el dia que va dir, el dia que se paró la música. Perquè en aquell mateix dia van morir Bip Hopper, Buddy Holly i Ritchie Valens, que és aquella pioneta que les palletes guanya, i es va salvar Tommy Steele. I va ser l'any que estava triomfant pels vols de Nadal Buddy Holly. I hem de dir que també la gent desconeixia que va triomfar la bamba en aquell moment, també, el tema de la bamba. I molta gent demanava les cançons d'aquest senyor que no sabien qui era, i llavors va descobrir que l'altre que havia mort era el senyor Ritchie Valens. I va ser quan, per la ràdio, se sentia una cançó anomenada Dona, que la seva dona es deia Dona, i estava esperant un fill. Va tenir el fill, que ell no va poder veure perquè havia mort en l'accident, i es va anomenar el dia que se paró la música. Va morir el pilot de la pioneta, Buddy Holly, Bip Hopper, que era el cantant de 27 anys, i el senyor Buddy Holly, que es va deixar aquest tema.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Temps de llibres, l'entrevista.
3: Doncs benvingudes, benvinguts a una nova edició del Temps de Llibres Live, que ja sabeu molts dels que esteu aquí, que és l'excusa aquesta que ens hem inventat per escapar-nos un dia al mes de l'estudi de ràdio, venir-nos aquí a la biblioteca a gravar el programa amb la vostra companyia i amb la de grans escriptors o grans escriptores, com és el cas d'avui. Permeteu-me donar-vos les gràcies a tots els que esteu aquí acompanyant-nos en la gravació, a tota la gent que se l'escolta o que se'l miri per YouTube, a la biblioteca per acollir-nos, al Julio Pérez, que ens ha portat un bon grapat de llibres del que presentem avui i de l'anterior, per si després s'ha acabat el programa, voleu que l'autora us el guixi una miqueta, ella segur que està encantada. Recordeu que estem fent un programa de ràdio, vale? El rotllo aquest, aquest mòbil en silenci, bla, bla, i totes aquestes martingales. I ara ja sí que, fetes les puntualitats prèvies, passo a presentar-vos a la nostra convidada d'avui, que és una dona, una autora, que a més cultiva molts gèneres de l'art, toques pintura, toca cinema també, però avui, pel que sigui, no ens parlarem, perquè ve a presentar-nos la seva darrera novel·la, El jardí adormit, i ella és la Carla Gràcia. Un aplaudiment, sisplau. Carla, benvinguda. Gràcies per venir-te fins aquí, fins a la biblioteca de Ripollet, i gràcies per compartir sobretot amb nosaltres aquest temps de llibres. No sé si havies vingut mai a Ripollet a presentar
4: alguna
3: cosa. Doncs
4: sí, justament estava parlant ara amb les persones que porten la biblioteca, perquè vaig venir a fer un club de lectura, no recordo de quin dels meus llibres, això sí que no me'n recordo, però em va sorprendre perquè és un club de lectura molt antic, que fa molts anys que dura i que és principalment de dones, com la majoria de clubs de lectura, i dones que porten molts anys venint i compartint llibres. I em va semblar preciós, perquè va més enllà del club, i va més enllà dels llibres. És més com una comunitat, no? I tenir xarxes on poder anar i compartir la vida a través dels anys rere anys és molt bonic. Molt bé. Sí.
3: Parlarem del teu darrer llibre, El jardí adormit, que està publicat per Univers des del gener, crec, i des d'aleshores que s'està mantenint entre els llibres més venuts. A mi és un llibre que m'ha arribat molt, que m'ha agradat, però és que m'ha arribat, i això és una cosa que dels darrers llibres que he llegit no el puc dir de gaires, vale? Què et diu la gent quan llegeix el llibre? Quin retorn t'arriba?
4: Doncs la majoria de gent també em diuen el mateix, que és un llibre que els hi ha arribat d'una manera especial perquè els hi ha donat com un refugi, un lloc de pau a on retrobar-se, on fer com un procés de connexió amb ells mateixos a través dels sentits, no? És un llibre amb molts sentits, amb molt olfacte, amb molts sons, no?, en general, perquè ve molt inspirat també pel meu fill, que té alta sensibilitat, autisme, altes capacitats, bueno, té moltes coses en general, i llavors d'alguna manera la sensibilitat també està molt reflectida. Clar, Perfectament imperfecta i El jardí adormit van venir molt de la mà. I llavors, clar, les persones que s'han llegit Perfectament imperfecta, a vegades hi ha algunes que diuen m'ha agradat més Perfectament imperfecta, altres que m'ha agradat més, però totes coincideixen en que van molt lligats l'un amb l'altre, no?
3: Ara arribarem, però primer ja sabeu com va això, abans d'entrar i d'insar-nos en El jardí adormit, perquè coneixerem a la nostra convidada amb quatre detallets biogràfics. La Carla Gràcia neix a Barcelona, a més neix en un dia que per la gent que no hi pem és molt especial, perquè va néixer un 13 de desembre, que és el dia de Santa Llúcia, que és la patrona dels que som curts de vista, i a més, una altra curiositat, coses d'aquestes puntes que se me queden al cap, neix el mateix any que un altre escriptor que es va passar no fa gaire per aquí, per la biblioteca, pel temps de Llibres Live, que va ser el Roc Casagran.
4: Ah, sí.
3: Tota aquesta tonteria al final és només per arribar a preguntar-te que com eres de petita, quins records tens dels teus primers anys, Carla?
4: Ostres, em fas una pregunta, ja m'aixico i me'n vaig, eh? Ja és com... No, anem a fer teràpia. Doncs jo quan era petita era... No ho sé, la veritat és que no ho sé, perquè els meus pares, les meves cosines, la gent que m'envoltava deia que era una nena molt riallera i que sempre feia riure els demés, però que en un moment donat, als 5-6 anys, em vaig tancar molt i de cop i volta doncs era molt... molt tancada. Jo crec que era una persona molt sensible, sempre estava en el meu món, i els meus pares eren dos personatges molt potents, no? Estaven molt involucrats políticament, tots dos, en àmbits diferents, i tenien molt caràcter, molt, vull dir que els dos, si entressin per aquesta sala... es farien veure, no? Eren com... Llavors jo més aviat m'amagava, no? A vegades explico una anècdota que és a casa meva teníem aquell parquet flotant, no? Que fa soroll quan el trepitges. Doncs jo em sabia tots els llocs que no feien soroll. Ostres. Perquè ningú em sentís, perquè si no em podia caure una bronca per algun motiu. Bueno, llavors jo, per ficàs, no? Llavors això jo crec que va cultivar en mi doncs una sensibilitat cap a dins, no? Molt gran.
3: I aquella Carla Gràcia nena que somiava ser de gran?
4: Clar, el problema és que aquesta Carla Gràcia era dislèxica i no ho sabia, no? I llavors vaig tenir tres professors, no un, no, ni dos, tres, que em van dir: dedica't al que vulguis menys escriure.
3: Així m'agrada, obedient.
4: Sí, superobedient. Jo sempre sóc la rebel del grup, sempre. Així que res, que no m'ho vaig plantejar mai, no? Tot i que els meus pares tots dos havien escrit i havien publicat més temes polítics, més temes de passatge, però mai havia pensat. Llavors, quan allò que et fan el tastet de quina... d'anar a alguna universitat per provar i així, a mi la que em va agradar era la de literatura, no? Vaig tornar a casa, no, jo crec que vull estudiar això. I els meus pares em van dir... però llavors només podrà ser professora, no? I llavors, en aquell moment, després he acabat sent professora i m'agrada molt, però en aquell moment era com, però ja està, llavors tota la vida seré això i prou i no, no? I em vaig atabalar una mica i llavors vaig dir, no, és que a mi m'agradaria ser escriptora, i em van dir, molt bé, els caps de setmana, i durant la setmana què faràs? I llavors, com que la meva mare era empresària i tot plegat, doncs m'empenyé una mica més cap al món de l'empresa, que allà sí que et guanyaràs la vida, però era molt infeliç.
3: Però tot i això, al final te vas acabar traient un doctorat en escriptura creativa, a més per una universitat d'aquesta, deixa'm veure si la dic bé, Batspa University o alguna cosa així, que jo d'anglès no en tinc ni...
4: Sí.
3: I per lo que sembla...
4: Com
3: que
4: Caldes, eh? És com la Universitat de Caldes.
3: Sí, però té el nom d'espa, però no tinc la sensació que no és pas un spa, perquè és molt difícil d'entrar.
4: És molt difícil d'entrar.
3: De fet, crec que va ser la primera espanyola que va entrar.
4: Soc. I, sí, no, sí.
3: A veure, i en quin moment passa pel teu cap? Dius, allà no entra ni el Tato, però jo vull anar-hi.
4: Doncs no ho sé, perquè soc rebel. Jo crec que és això. No, jo crec que durant molts anys vaig intentar ser normal i tenir una vida normal i guanyar-me bé la vida, no? I treballar en el món de l'empresa, comunicació, i vaig treballar per empreses així com importants, fins que em van fer una proposta de JP Morgan de Londres, un banc de Londres, i vaig anar a fer l'última entrevista allà, i quan vaig entrar amb aquell edifici victorià enorme, no? Amb motllures daurades,
3: molt anglès,
4: preciós. Però vaig entrar i em vaig sentir, sabeu, com els fills dels bancs de Mary Poppins?
3: Sí.
4: Pues igual. Em sentia jo, què faig aquí? Jo en realitat vull estar amb la senyora dels coloms, no? Total, que quan vaig tornar vaig intentar dedicar-me a coses més socials, però tot i així els meus personatges ja començaven a cridar-me i jo estava allà asseguda amb tot d'homes encorbatats parlant sobre les rentabilitats i coses d'aquestes, i en realitat tenia al cap les meves, meus protagonistes, que els havia deixat, perquè em llevava a les 4 o 5 del matí per escriure, els havia deixat allà al mig de la discussió, no? I en realitat estava tot el dia pensant en això, no en l'empresa. Llavors va ser quan ho vaig deixar tot, me'n vaig anar a viure en un poblet molt petit, amb una gata que tenia, vaig haver de deixar la parella, la ciutat, el pis, tot.
3: Va ser un canvi radical de vida.
4: Bueno, perquè és molt difícil que la gent que t'acompanya d'una manera accepti que fas un gran canvi, no? I llavors, clar, em deien, bueno, però no anirem a actes o no anirem amb els amics de, que valoren els diners i que, doncs no, la veritat, jo a mi m'interessa llevar-me per escriure al meu hort, que va ser un desastre, ja en parlarem després, si voleu, amb la meva gata i una vida molt, molt senzilla. Vaig ser tan feliç que a partir d'aquí vaig pensar, va, què s'ha de fer per ser escriptora? I clar, com que tots tenim una mica la síndrome de l'impostor, no? Però les dones la tenim al doble, o sigui, és una cosa horrorosa. Però és que clar, si tu ets enginyer, fas una carrera i et donen un títol d'enginyeria. Però si tu ets escriptor, aquí a casa nostra no hi ha cap títol. A Anglaterra i als Estats Units, sí. A Anglaterra i als Estats Units pots fer la carrera, el màster i el doctorat. Llavors jo vaig dir, a veure, on m'han de donar el títol més important perquè em senti segura de que sóc escriptora?
3: Per llavors, treure'm aquesta sensació d'impostura, no?
4: Exacte, llavors vaig trobar la Bath Spa University, que és una de les millors del món, només entren dues persones l'any de tot el món, i cap, bueno, cap espanyol, tampoc és per al nostre gran nivell d'anglès, vull dir que tampoc, perquè també s'ha d'escriure en anglès. Però va ser per això, no sé si fredament hagués pensat que m'haurien acceptat, però m'han acceptat, van tenir la bogeria d'acceptar-me.
3: Abans ho has mencionat molt de passada, que t'aixecaves molt d'hora per escriure. Després no sé si s'ha estat perfectament imperfecta. Crec que deies que l'havies anat escrivint a salto de cafeteria.
4: Sí.
3: Com és la Carla Gràcia quan se posa a escriure? Com, tens algun lloc, algun horari? Escrius quan pots?
4: Doncs mira, abans hi ha dues Carles. Carla abans de ADG, és a dir, abans del Gael, del meu fill gran, i Carla després del Gael. O sigui, i dic el Gael perquè és el primer fill, sí. No només perquè tingui dificultats, sinó perquè jo crec que la vida d'una dona canvia molt quan comença a tenir fills. Però en el cas del Gael va ser molt radical, no? Jo em llevava a les 4 o 5 del matí perquè era el moment en què el meu cap encara estava adormit i podia escriure des de les entranyes, sense pensar. Sortia tot, no? I després ja corregiria. A la tarda ja corregia o el que fos, però en aquell moment... Però clar, jo a les 4 del matí, si els meus fills dormen, jo dormo, amb el que costa que dormin, saps? Jo també. Llavors, a partir de... I més després de la crisi que va tenir el Gael, que va ser molt bèstia, jo escric quan puc, a la cua del pa. O sigui, és igual, en qualsevol moment. I escric al mòbil, que cosa que també, no? Tenim la idea de, no, l'escriptor que escriu a mà o amb l'ordinador, que té tot el dia per endavant mirant la finestra i contemplant... No, bueno, els homes potser sí, però les dones ja et dic jo que no.
3: No ets l'única que ho fa, Mira, a més, ara m'ha vingut a la memòria l'Oriol Canals, que també va passar pel temps d'allò. Ell també va escriure el No dormiràs. Recordo que m'ho explicava, que ho va fer amb el mòbil,
4: no? També.
3: La teva primera novel·la i el teu primer èxit, que van ser 7 dies de Grècia, que a més va estar traduïda
4: a diversos idiomes,
3: va rebre premis internacionals. Això va ser el 2014. Sí. Des del 2014 fins ara 2026 amb El jardí adormit. A banda de treure l'accent del cognom, que ara m'explicaràs per què, en què ha canviat la Carla
4: Gràcia? Això és una teràpia, Quan vaig tenir l'èxit de 7 dies de Gràcia, no estava preparada. Recordo a la plaça de Vila de Gràcia, sense exagerar, potser hi havia 25 mitjans fent-me fotos, i per mi va ser com la sensació de que se m'enduia un huracà. i que no sabia si jo seria jo, no? La meva editora em deia, bueno, quan farem el segon, no? I jo pensava, si estic del 1800 fins aquí dalt, o sigui, ja no vull escriure res més del 1800 a Espanya,
5: ja, ja,
4: és horrorós, o sigui, va passar de tot. No sabia què volia i no volia que tot se m'endugués, no? Llavors, jo crec que no estava preparada. Em van passar tota una sèrie de coses també interessants, del món, interessants, ho dic irònicament, dins del món literari, de plagis i coses d'aquestes, que em van fer que em tornés a tancar. Perquè, clar, tu vas a la indústria del llibre pensant, i dic indústria del llibre ja, perquè ja estic en un altre moment. Llavors hauria dit, tu et presentes com a escriptora, feliç, i penses que tothom ho fa de bona voluntat, i no, és una indústria, hi ha molts ganivets per tot arreu volant, i has d'estar preparada per això, i jo anava amb el lliri de la mà, bueno, sempre ho he fet, massa. Però aleshores a l'empresa, bueno, t'ho pots imaginar, però en el món cultural
3: no t'ho esperes
4: tant, sí. I llavors la Carla d'aleshores anava amb el lliri a la mà, es va endur una decepció important, va escriure a l'abisme per penjar-se d'aquest plagi, per penjar-me i per digerir no, aquesta situació, i vaig tornar a escriure des de mi. I llavors ara és un altre, molt diferent. És que el Gael m'ha canviat tant, els dos, el Gael i el Rai, però el Gael, quan tens un fill que no està bé, ostres, és que tota la resta t'és, bueno, absolutament
3: exactament.
4: Igual.
3: Li pots donar importància a moltes coses que la perden just en aquell moment.
4: Totalment. Totalment.
3: I això ens porta una miqueta, doncs, això, a parlar de Perfectament Imperfecta, que és el teu darrer exitàs abans del Jardí Adormit. A més, jo em vaig quedar amb 10 edicions, no sé si després n'han vingut més.
4: Ara, de moment, estem amb 11. 11 amb 11 mesos, sí.
3: Wow. Aquesta sí que es va mantenir durant moltíssimes setmanes entre els 10 més venuts, i a més sense una gran promoció. No. Va triomfar el boca a orella, que és el millor, jo penso, que li pot passar a un escriptor, perquè al final, doncs, el merchandising, el màrqueting funciona molt bé, però t'ajuda al començament. Però és un llibre, es manté durant molt de temps sense promocions, és que el llibre és bo. Què et va sorprendre o què et va arribar més? Que el Perfectament Imperfecte tingués l'èxit que ha tingut com a novel·la, o que ha visibilitzat tot aquest problema, tota aquesta situació de l'autisme que es viu a casa?
4: Doncs la veritat és que no ho sé, perquè jo vaig començar a escriure aquest llibre el dia que vaig anar a buscar el meu fill a l'escola, tenia 6 anys, i allà em va començar, mama, mama, corre, corre, que ens persegueixen, corre, que ens persegueixen, i no ens perseguia ningú. Llavors vam haver d'anar corrents cap a casa, tancar totes les finestres, i un nen molt actiu es va quedar 2 setmanes estirat al sofà, que no era capaç ni d'aixecar-se ni de sortir de casa, no? I vaig començar-lo a escriure perquè necessitava dir-m'ho a mi, no pensant ara vaig escriure un llibre, no, o sigui, jo vaig començar a escriure t'ho diu, no, el que ho diu és la teva situació, com pateixes, veure't patir, i això em sortia de les entranyes, no? Era, que és el principi de Perfectament Imperfecte. I ho escrivia al mòbil com qui escriu a una amiga, no? En un WhatsApp, sense corregir, sense res. Quasi el primer capítol és pràcticament tot sencer com va sortir, no? Després, clar, jo vaig tenir una depressió, perquè veure el teu fill així és molt bèstia, i amb tot el que suposa, perquè no és un dol, no? El Jardí Adormit parla d'un dol, no és un dol que la persona no hi és i pots anar-lo treballant amb totes les dificultats que això suposa, sinó que és un dol mentre has de gestionar-lo, o sigui, segueixes tenint-lo allà cada dia, no? I cada dia el portava a l'escola i es volia tirar per la finestra, no? I em tirava coses, podíem tenir un accident, arribàvem i no volia entrar, l'havia d'agafar, l'havia de contenir. Era tot molt estressant, molt angoixant, segueix sent-ho, però ara està una mica més estable, però era molt dolorós, no? I llavors no em plantejava què seria, simplement sobrevivia. Quan el vaig aconseguir estabilitzar ell, és a dir, vam tenir un diagnòstic, una psicòloga de confiança, una psiquiatra, la medicació que necessitava, perquè ell en aquell moment sí que necessitava medicació, vam haver de canviar d'escola, bé, tot plegat, i jo vaig poder començar a tenir psicòloga també per ajudar-me. Llavors vaig poder començar a posar perspectiva, i la perspectiva a mi em va sortir amb l'humor, perquè és que és tan necessari l'humor. Bueno, a mi m'ha ajudat tant a cuidar el meu fill, a entendre la vida, perquè clar, no sé, no? Ara és final de curs i demà és la festa de final de curs de l'escola del meu fill, no? Llavors tinc tots els pares super emocionats a veure com han d'anar vestits els seus fills, no?
3: Ostres,
4: i evidentment el meu fill, és a dir, la meva preocupació amb ell és, mama, el que em diu és, mama, veiem, és que no té sentit, o sigui, jo et canto 2 minuts i m'haig d'estar 2 hores esperant-me.
3: Aquí l'entenc perfectament,
4: I jo, clar, bueno, però és que, justament el que treballem és l'espera i tal, però no té sentit. Llavors la problemàtica és una altra molt, sí, molt diferent, no? I llavors per mi el problema és que demà segurament no pot anar a l'escola, perquè tothom estarà parlant d'això i ell no. Llavors, la vida és molt diferent per les persones que tenim, sí, un fill així.
3: Claro, tu m'expliques tot això, i jo llegeixo un llibre, i és com tot el contrari, no? És un llibre que no és trist, és molt alegre, no, és molt, sí, divertit, a més expliques les coses perquè les expliques, però no és, ho estàs comprenent, no ho estàs patint.
4: Sí, sí, bueno, ho he intentat, no? No sé si podem llegir un trosset o
3: sí,
4: no.
3: Sí, sí, sí, si vols, i tant.
4: A mi m'agrada llegir en les presentacions o a la ràdio, fins i tot, perquè sembla, ui, quin drama més gran. I no és la idea, no és la idea. Perquè, clar, jo, amb molt bona voluntat, rebia moltes, bueno, no?, com molta gent que em deia... bueno, no et preocupis, ja s'arreglarà. I dius, perdona, no? Que no és un cotxe, el meu fill no el puc portar al mecànic, no? És com... Llavors, amb tot això que no els hi podia dir perquè t'ho diuen amb bona voluntat, vaig posar-ho en el llibre, no? I comença així, després d'aquesta escena més dura, comença així, que la protagonista va a la psicòloga. M'assec a la butaca de la consulta de la psicòloga i em pregunto si els psicòlegs les compren en un magatzem especial de cadires de tortura. Potser els ensenyen a la universitat que la incomoditat puja per l'espinada del pacient i fa que comenci a confessar veritats, com la meva. Tenir un fill amb un trastorn mental és una putada. Pots desenvolupar aquesta idea? Respon ella amb parsimònia, com si li estigués exposant un article d'investigació sobre la vida social dels ocells galiformes. Doncs això, que ara sembla que la vida no fa patir, sinó que la vida ensenya. Ja no ens podem queixar ni del que va malament, perquè a vegades les coses van malament. A vegades la vida és una putada, una requete putada, i tenir un fill amb un trastorn de salut mental de l'espectre autista n'és una i de les grosses.
3: Sí.
4: La psicòloga m'observa amb aquella mirada neutra que odio. Em pregunto si haig de continuar vomitant insults o si ha arribat el moment en què em replicarà que m'equivoco, que la vida és un fantàstic procés d'aprenentatge. Parla'm de la teva germana. L'altre dia em vas dir que quedaries amb ella. Com va anar? I vinc a recordar-me les altres putades de la vida. El pare mort, la mare malalta i una germana famosa. Encara no hem quedat. Sembla que amb la malaltia de la mare estigueu trobant punts de relació. Si tu ho dius, som molt diferents. Què en pensa ella del Martí? Que té manies. I amb la seva filla, si entén, el Martí, nego-me el cap. Amb la Nora no gaire, però tampoc es pot dir que el Martí tingui molt bones relacions amb ningú. Així doncs, el viatge que esteu organitzant podria ser una oportunitat. Aviam, no és un viatge. Anem a l'Ametlla de Mar. No es pot dir que sigui un viatge en el Delta. Tot és un viatge, Ruth. Vista en perspectiva, la vida és un viatge. Ja hi som, ara sí. Ha arribat el moment en el qual em sento una pífia social. Per què no deixo que l'immens poder de la vida entri al meu interior i m'il·lumini amb la seva llum purificadora? Com aquells que no tenen esperit nadalenc i es dediquen a fastiguejar els altres al·legant que tot és una estratègia comercial. Sí, en el fons em sento com un grinch. La psicòloga continua amb un somriure que em fa pensar si es pren alguna substància psicotròpica als matins i si me'n receptaria una mica. És normal que ara vegis les coses una mica negres. La situació que teniu a casa amb el Martí és difícil i el diagnòstic costa de digerir. Però a poc anireu posant les coses a lloc. En els meus anys de teràpia i d'introducció al fabulós món de l'aprenentatge de la vida, he entès que posar les coses a lloc vol dir que te les empassis i et deixis de queixar d'una vegada, que queixar-se és de desagraïts davant el meravellós regal de la vida. Així que callo i no em queixo. Escolto la psicòloga a veure si em proveeix d'algun remei per la meva manca d'agraïment vital. Bueno, això és una mica la idea...
3: Sí, una mica el to de la novel·la, no?
4: De l'humor una mica crític, també, de crítica social, però que puguis veure-ho en perspectiva. I llavors tu em preguntaves si, què és el que m'ha emocionat més, si l'èxit de la novel·la. Per mi l'èxit ha estat poder digerir tot el que m'ha passat, és a dir, acabar-la d'escriure. Quan la vaig acabar d'escriure, la vaig donar a la meva mare, al pare dels meus fills, a la psicòloga, a la psiquiatra, a meva, seva, de tothom, perquè tothom sapigués que allò es publicaria i quines conseqüències podia tenir pel meu fill.
3: No?
4: Llavors, durant aquest temps vaig començar a escriure El jardí adormit i per això van sortir així molt, molt seguides. Però clar, la reacció no me l'esperava. La reacció en realitat va ser d'alguna part de la meva família, va ser: no publiquis això, Carla. No ho publiquis, no pots publicar una... No pots publicar una novel·la que digui que odies el teu fill? Que en realitat no ho dic. És a dir, dic això, però no és el que en realitat està dient. I no pots publicar una novel·la on parles d'una violació que vas patir. I llavors, aquell moment, que el recordo molt clarament, va ser el moment en què vaig decidir que l'havia de publicar, més que mai. I llavors, clar, l'èxit, més que res, és trobar-me tantes persones que m'escriuen i em donen les gràcies per haver-lo publicat. Perquè va ser una decisió que encara ara suposa conflictes familiars.
3: És que entenc que ha de ser molt difícil publicar-lo, primer per la teva situació personal, per la teva... Però a més quan tens en compte a la família, esclar.
4: Sí, no t'ho imagines, Però quan arriba, en realitat tenim tants silencis, portem tants silencis a sobre de coses que no es poden parlar. Els trastorns mentals... És un tema...
3: Sí, és que continua sent molt tabú, no?
4: Molt,
3: tema.
4: Molt tabú. I si passen a la infància, més encara, perquè els hi posaràs una etiqueta per tota la vida, no? I llavors... Bueno, llavors tenim aquest cul de sac, que és l'autisme, l'Altea, on hi ha moltes coses, no? I en parts que són que és una condició, que és l'autisme, però moltes vegades l'autisme va sumat a moltes altres coses, no? I no es diu perquè autisme queda millor.
3: Sí.
4: I aquí, bueno, aquí són temes que m'he anat trobant després, que...
3: I a dia d'avui com està el Gael?
4: Avui mateix, avui he tingut un mal dia. Avui, és que això va molt a dies, Avui he tingut un mal dia perquè estaven assajant el dia fantàstic d'aquesta celebració, que jo em si us plau, els dies no podien ser iguals un després de l'altre, o sigui, portem 3 setmanes de vagues, de festes, que jo estic totalment d'acord amb la vaga, però per un nen així és
3: complicat.
4: Per tant, avui, però dins de tot estem més estable.
3: Pues Gael Rai, des d'aquí, des del temps de llibres, us enviem un petonet i que sàpiga que la mama us estima moltíssim.
4: Molt. El Rai també, perquè, pobre, sempre li dic, l'altre dia li deia: me'n vaig, carinyos, vindré més tard, que vaig a una presentació. Em diu, el Gael em diu, una altra presentació.
3: Mama, si és que no pares.
4: I li dic, sí, perquè hi ha moltes mares que volen saber, doncs, com és viure amb un infant tan extraordinari com tu. I el Rai em surt: jo també sóc extraordinari, oi, mama?
3: Ai, pobre.
4: Sí, també, i també, tant. També ets autista.
3: I tant que sí,
4: i tant, no hi ha problema.
3: I el que deies, entre tot això, doncs, neix també el Jardí Adormit, que a més està publicat en castellà, el Jardí Dormido, sí. El que està per es passa. Mm. El vas fer tu, la traducció, també?
4: Sí, sí, sí. A la majoria dels llibres, amb l'abisme, també he fet la traducció jo. Vull dir que... és un rotllo, és molt dur, traduir és molt dur. Sí. El pitjor va ser quan, ens recordaran, la vaig escriure en anglès per al doctorat i el vaig haver de traduir al català. I és molt difícil perquè, en realitat, no hauria escrit l'escena així si ho hagués escrit en català, perquè els anglesos són diferents. No? És molt curiós perquè, per exemple, els meus tutors, que són dos grans escriptors de llengua anglesa, es esparveraven quan els hi explicava. Per exemple, feia una escena en què ens recordaran, és una novel·la sobre Goethe i Schiller, dos grans autors alemanys, i les dones que els van fer possible en silenci, no? Llavors, ells van compartir 15 dies a la mateixa casa i, clar, la meva pregunta era, i no es van matar? Perquè, clar, tu ara agafes dos grans autors de la nostra època i dius, va, els poses 15 dies junts...
3: Amb ells i els seus egos... I...
4: Sí, exacte, no? I llavors, quan estava escrivint, doncs volia descriure un moment de gelosia i vaig posar que se li estrenyia la boca de l'estómac. I els meus tutors em preguntaven, però que té mal de panxa. Perquè els anglesos, o sigui, són cap. No hi ha cos pels anglesos, o sigui, no existeix, va totalment separat, saps? Llavors, si tu tens un mal de panxa, tens un mal de panxa, però les emocions i el cap és una altra història, no? I llavors vaig començar a entendre que ells posaven totes les metàfores relacionades amb les emocions fora. No? Fora dels personatges, amb animals, amb plantes, tal. I jo crec que el Jardí Adormit veu molt d'això, que el jardí és una metàfora del procés de la protagonista i veu d'aquest aprenentatge. Sí.
3: Que la protagonista és la Iris, està vivint a Londres i està passant, diguem, un moment complicadet de la seva existència i no sé dir-te si no sap el que vol, però crec que sí que comença a tenir clar què no vol a la seva vida. I en aquest punt es troba un anunci, que és una cosa estranya, que dius, busquen persones, treballadores i sensibles
4: i treballadores.
3: Per despertar un jardí, persones alegres i curioses, abstenir-se.
4: Sí. Sí, sí.
3: I tot això, tinc entès que la llavor d'aquest jardí està plantada en un taller que vas fer en un centre cívic i d'allà va sortir una miqueta el Jardí Adormit. Sé que ho has explicat mil vegades, però
4: no
3: expliques.
4: Tranquil, sí, i tant. El cas és que mentre acompanyava el Gael de psicòleg a psicòleg, de psiquiatre a psiquiatre, neuropediatres, bueno, ja em conec tots les tipologies de psicopatologies i més pediatries de la sanitat. I em fusionava i deixava de ser jo, perquè, clar, havia d'ocupar-me d'ell, del petit i de la parella, perquè aquí estic encantada perquè hi ha molts homes avui. Normalment és tot dones i la parella d'una dona, saps allò? O bé el llibreter, que llavors sí que està implicat i tal, com és en el cas, no? Però normalment no era el cas, no? En el meu cas, el pare dels meus fills, que és una bellíssima persona i me l'estimo molt, però fugia, perquè és més fàcil treballar que enfrontar-se a un fill que té una crisi. O sigui, aviam, per favor, on haig de firmar per anar a treballar? És molt, vull dir, molt millor. Pateixes menys, com a mínim. Llavors, ella es va refugiar en això i jo ho portava tot. Ho portava tot, volia dir, que jo el veia arribar per la porta amb un núvol gris al cap. No? Veia negre, quasi, no? De tots els problemes, de la feina, tot, com si jo no n'hagués tingut, eh? Però bueno. I llavors jo ja li deia, tranquil, vés a prendre alguna cosa amb els teus amics, vés al gimnàs, jo m'encarrego. Per què? Perquè és que hem de rebre un Nobel de la Pau, les dones. Perquè, clar, jo pensava, ui, si entra amb aquest núvol gris, s'enfadarà amb el Gael, tots cridant, jo hauré de pacificar, més tota la resta. Per tant, ja, eficàcia, millor vés-te'n, millora't, que jo m'encarrego. Banyeres, sopars, 60 exàmens per corregir igual, no? Llavors arribava i, ai, m'ha anat molt bé. Però, clar, jo m'encarrego un dia, després un altre, i acabes deixant de ser tu.
3: Sí.
4: Llavors jo vaig arribar a la conclusió que necessitava una estoneta per mi. I vaig dir, va, els dilluns us deixo el menjar preparat, perquè els vaig deixar el menjar preparat, perquè si no és... Què ens havies dit que havíem de fer, no? I et truquen allà al mig i dius, veure, un dia que us deixo... Bueno, els deixava el menjar preparat i me n'anava al... Bueno, al centre cívic... Què fan dilluns de 6 a 8? O sigui,
3: tinc aquest forat,
4: Rússia,
3: que puc fer.
4: No sé, literatura, no sé... Bueno, això, tant de bo, no? Com que, clar, jo visc a Osona, el més probable era serra elèctrica, mecànica, per talar arbres. Això hauria estat el més probable. Per sort no em va tocar, perquè jo crec que no se m'hagués donat bé, perquè pobres arbres, però, mira, em va tocar pintar flors, no? Bueno, dibuixar, en general. Que jo li vaig dir a la professora, tu passa de mi, o sigui, dona'm quatre rotuladors i em deixes allà en un racó, no cal que ni que em facis cas, perquè l'únic que vull és estar sola i plorar, perquè a vegades no podia plorar davant dels meus fills. Llavors, l'únic lloc que tenia era tancar-me al lavabo, que tot i així entren, vull dir que tampoc no. Per tant, jo vaig anar allà, vaig començar-me a buidar i un dia, que ja estava prou buida, vaig començar a adonar-me que estava pintant flors, no? Dibuixant flors. I la professora molt maca cada setmana em proposava una flor diferent. Però molt interessant, perquè clar, una setmana em proposa, va, anem a pintar una ortiga, i dius, aviam, o sigui, què passa amb les margarites? Saps? O sigui, jo vull pintar margarides, roses, no? Vull dir, no, una ortiga. Doncs bé, amb les ortigues vaig aprendre que les ortigues tenen moltíssimes propietats.
3: Sí.
4: I que tota la pell de les ortigues el que està fent és protegir-se amb petites punxes que ni es veuen, com el meu fill, com molts de nosaltres, no? Sí. Vaig aprendre tant, que llavors va començar a sortir... jo crec que em va connectar amb el record de quan ho vaig deixar tot i me'n vaig anar a viure al poble i vaig voler-li donar això a la meva protagonista i cada setmana plantava una, a dins meu, una planta diferent. I d'aquí va sorgir la idea.
3: Bueno, de fet, hi ha 63 capítols, cada capítol porta el nom d'una planta.
4: Sí.
3: Fas una petita explicació de la planta, dels seus usos, de les seves característiques, i a més la decores amb un dibuix, que és que no ho hagi vist, me l'han explicat.
4: Sí.
3: I el dibuix és teu.
4: Sí, això no sé. Jo crec que després de Perfectament Imperfecte em llanço a fer coses que no hauria, però bueno, és igual, m'ho passo bé. Aquí... petitet, però pensava que jo no és perquè em consideri ni pintora ni dibuixant, ni res, perquè de fet tinc una pintora a la família i de fet tenim alguns pintors a la família, per tant jo no sóc, jo ho faig per mi, però sí que el fet de posar li donava una màgia especial al llibre, no? Perquè era totes les hores que havia dedicat a estudiar aquella planta, no? I antigament, de fet, tots els llibres de botànica, no?, anaven il·lustrats. Llavors era com bonic poder-la identificar. Ara molta gent m'escriu, em diu, és que ara vaig a passejar pel camp i m'hi fixo, no? I dic, ah, això és això i això és allò, no? I és molt bonic. Sí.
3: Tot i que pugui semblar que és un llibre de botànica, és una novel·la, eh? Explica, sí. Té tota una història, té tota una trama, el que passa que està molt ben amanida, doncs, amb aquestes petites píndoles de diferents plantes, de com són, de per què es feien servir potser ara menys. Tu això del tema que menciona el llibre de Sibiridiana, ho eres abans? T'hi has tornat a partir de fer el llibre?
4: Jo crec que sempre m'ha connectat la natura, no? Els meus pares, la meva mare em deia que l'únic lloc on dormia bé era a la muntanya, quan anàvem a la muntanya, no? Que la resta feia cara de peix bullit. Em deia sempre, no sé... per animar-me, potser. Però la veritat és que a mi em connecta moltíssim. Per mi, anar a la natura no és anar cap a fora, és anar cap a dins, encara que vagis, i posar les mans a dins de la terra és fer baixar el cap. M'encanta, la veritat és que sí, jo crec que sempre ho he estat, però he intentat. És que entres en una roda, no?, de la vida. Quan he sortit, llavors vaig tenir el Gael, la parella, llavors dius, no el tindré aquí penjat a la muntanya, necessita altres coses, i llavors tornes. I te n'oblides, et penses sí. que és que aquest món està fet tan bé perquè caiguem una i una altra vegada en el sistema de consum, que és molt difícil mantenir-te al marge.
3: El sistema de consum una miqueta també amb el postureu, que es diu, no? Perquè una miqueta l'anunci aquest que fas del que respon la Iris m'ha fet una miqueta aroma, això, crítica, no? I hem d'estar sempre feliços, hem d'estar sempre predisposats a sortir a l'Instagram tots guapos i fent coses xules.
4: Sí, per favor. O sigui, jo estic farta de les mares perfectes fent magdalenes amb els seus fills. O sigui, podem ser una mica més... És, vull dir que jo no tinc cap problema de fer magdalenes amb els... Vull dir, jo ho he intentat i ho intento, però no em dedico a fer les fotos aleshores. El que faig és gaudir-ho, de gaudir del moment, no? O vas a un restaurant i tothom fent fotos i dius, nois, parleu, no? Parleu l'un amb l'altre, no sé, mengeu, tranquil·lament gaudiu. No, no. És tot mentida,
3: Sí.
4: Vull dir, després, ara que he conegut molts instagramers i molts tal, tenen unes vides, en realitat, pobres, que dius, ostres, si poguessis posar això, ajudaries molt més al món. Jo penso, no? És com, jo, la meva vida és un caos. Vull dir, és així. O sigui, avui he arribat. He saludat a una noia de la biblioteca i li he dit, no, és que vinc a fer la presentació, i m'ha mirat amb cara de, no sé de què m'estàs parlant, i he pensat, merda, m'he equivocat, o sigui, havia d'anar a Ripoll en realitat, no? Saps?
3: Ja estic on no toca.
4: Sí, exacte, perquè o sigui, no sé, he deixat el Gael aquest matí fatal, cridant, perquè havíem tingut caravana. L'he aconseguit deixar, quan l'he aconseguit deixar he anat corrents per fer unes gestions al poble, que a més sempre la gent sempre t'ajuda, i l'administració més, saps?
3: Sí.
4: I llavors ja la meva veïna m'ha trucat, corre, si us plau, pots anar a la llar d'infants a buscar la meva filla que té febre. No m'ha trucat el marit, no, m'ha trucat la mare, i jo pensava que eren 10 minuts total, que he dit, va, vinc, vaig a buscar una nena que, clar, de 8 mesos, que no coneixia. Llavors ja em veus a mi anant a fer gestions amb una nena que no és la meva, i tot això mentrestant em truquen de l'escola, que no està bé. Bueno, la vida meva és una mica surrealista, jo crec que la majoria de dones, però la meva una
3: mica
4: més.
3: És que al final és el que diem, no? Que no ni res és com sembla, com ho volem fer veure de cara a la galeria, i encara menys si aquesta galeria són les xarxes socials.
4: I la maternitat, bueno, per exemple, no? La vida d'escriptor, que és com, oh, no, que és com fantàstic i tal, doncs, bueno, clar, doncs, escolta'm, jo em vaig amunt i avall per tot Catalunya i a mi ningú em paga res. Bueno, això tu has de finançar d'alguna manera. Jo estic encantada, perquè les abraçades també paguen, no? Però bueno, que res és tot blanc o negre. I això, totes les flors, totes les plantes que he posat aquí tenen parts bones i parts que són ombrívoles, com tot a la vida, no? Bueno, el problema és quan diem que la maternitat és meravellosa. Doncs a vegades la maternitat és una merda, sobretot si no està ben compartida, perquè si no el que farem és separar-nos totes les dones de Catalunya. Jo no ho vull, jo prefereixo que... Jo quan em vaig casar per tota la vida i creia. Però, escolta'm, separar-me ha estat una manera de conciliar.
3: I quan de la Iris té, o al revés, o quan de la Carla té la Iris, perquè és inevitable fer paral·lelismes quan llegeixes el llibre. Està a Londres, tu també estaves a Londres, ella treballava en un banc, tu tenies, com diria ma mare, una feina on t'havies col·locat molt bé, també.
4: Sí, estava desesperada.
3: Ho vas deixar tot per anar-te, doncs, tu vas deixar tot per anar-te en un poblet a cuidar un hort, ella es va cuidar un jardí. Les dues esteu passant per moments fotuts.
4: Sí.
3: Sí. Quan té la Iris de la Carla?
4: Doncs és molt curiós, perquè tu et poses a... És a dir, jo sabia que perfectament imperfecta, tot i ficcionat i tal, és la meva vida. Però aquesta és una història. I al final és que sempre hi ets, no? La Iris perd la seva germana quan és joveneta. La seva germana en un accident, que és la germana perfecta, la predilecta, la bona, la que sempre respon com correspon, no? Bé, i és la que segons ella és la preferida dels pares, no? I ella se sent tota la vida culpable d'aquesta mort i fa... es construeix una vida adequada a satisfer els seus pares, no? Que mai els acaba de satisfer del tot. Llavors, això sóc jo. És la filla imperfecta que he hagut de matar per ser la dona salvatge i imperfecta que sóc. I amb totes les conseqüències, perquè la Iris ha de marxar, no pot tenir la relació tan unida que voldria amb la seva família perquè no ho accepten, bueno, amb totes les coses, però al mateix temps té un jardí preciós, que no deixa de ser una metàfora d'ella mateixa al seu interior, a on viure, no? I per tant és molt jo. I també hi ha una recriminació important en el llibre de moltes dones silenciades al llarg de la història, que això també ho volia... Perquè abans de fer, és a dir, Perfectament Imperfecta va venir mentre estava fent un llibre que m'havien contractat molt, molt xulo, que a mi m'agradava molt, que era les dones que han fet possible els grans escriptors de la història. Perquè grans escriptors de la història han viscut gràcies a que moltes dones els han inspirat, han llegit, corregit els seus textos, els han fet la promoció, els han cuidat de la seva família, no sé... Hermann Hesse, o no, per exemple, Hermann Hesse, quan va fer La muntanya màgica, la va fer perquè la seva dona va tenir 9 fills, va agafar una crisi, la seva dona matemàtica, una dona espectacular, va tenir una crisi que ja no podia més de cuidar tants nens i la van portar en un sanatori. Per primera vegada va ser feliç aquella dona allà que la cuidaven. Doncs en el sanatori de la seva dona és on va escriure La muntanya màgica, Hermann Hesse, no? Bueno, doncs jo volia escriure un relat sobre totes aquestes dones. I amb què em vaig trobar? No? Parlàvem de plagis, no? Doncs amb moltes bestialitats, no? Per exemple, Dickens, que és un dels meus autors preferits. Ara, si és el vostre autor preferit, podeu marxar una estona abans d'explicar-vos la veritat, perquè és terrible. És a dir, Dickens va tenir... es va casar amb la filla del seu editor, del que després seria el seu editor, gràcies a això va publicar, va tenir 9 fills amb aquesta dona, va perdre 3 dels fills, i quan de l'última pèrdua feia 2 mesos, va tenir una depressió, ella. I ell es va dedicar, molt amablement, a escriure cartes a tots els seus amics, familiars i metges per dir que la seva dona estava boja i que la tanquessin al manicomi per poder-se casar amb la seva amant. Clar, em va fer tan mal això. I tantes vegades se'ns ha titllat de boges a les dones per treure'ns del mig, que ho havia de reflectir.
3: I de fet ho has reflectit a la novel·la. Hi ha un personatge que a més també ajunta una miqueta com les teves passions, no? Perquè és una pintora de plantes, sí, també, sí. També escriu i bueno, doncs passa per uns moments difícils
4: també...
3: i la seva presència és en aquesta casa on va la Iris, que és, a més ja té un nom així una miqueta gòtic, que és la casa de l'oblit. Després hi ha també una cripta, hi ha un hivernacle, sí. Hi ha tot un ambient que dius aquí s'ha cuinat algo,
4: sí.
3: I això és una miqueta el que hem d'anar a descobrir. Aquesta és la història de debò que té el jardí de dormir, i és el que anirem descobrint conforme anem llegint, que tampoc no vull
4: desvetllar-ho tot. Sí. És que a mi m'encanta el període del romanticisme, em sembla fascinant, no? I em sembla desastrós com l'hem destruït. perquè va ser un període de molta alliberació, sobretot de les dones, i que llavors s'ha llegit com, ah, que parlem d'historietes, no? I llavors la Jane Austen parla d'amor. Mentida, la Jane Austen parla de llibertat, no parla d'amor. La Jane Austen era brutal el que deia, perquè el que estava dient a les dones en aquella època era: no treballis si no t'agrada el que fas. Us imagineu que algú us digui això ara? Dius, bueno, ja ho faràs, no? Perquè aleshores les dones no podien treballar, les gentry, el seu nivell, no podia treballar, només podia sobreviure quan es casava. I ella ho va portar fins a l'extrem, és a dir, va estar fins i tot compromesa durant una nit amb un home perquè tocava, perquè era amic de la família, perquè tenia diners i així, i l'endemà va dir: em sembla que no em casaré, no? Vull dir que, què va passar? Que amb la Revolució Francesa vam tallar el cap, bueno, a França, nosaltres no, a França van tallar el cap al rei, saps? Encara no. Llavors, allà, d'alguna manera ens van dir a Europa: epa, que no hi ha ningú que cuidi de nosaltres, que ja no tenim un pare, no només un pare, sinó un déu, perquè Déu posava el rei, no? Estem nosaltres sols davant del nostre destí. És aquella foto de Lord Byron, no? Sí. Aquella pintura de l'home davant del precipici, no? I dins de l'home i dona davant del seu destí implica també les ombres, no? El naixement del romanticisme, que és amb Jane Austen, amb Goethe, amb Schiller, no? Amb tot això, és aquest naixement de: anem a descobrir les nostres pròpies ombres. No és: trobaré una persona que em salvarà, com ara, no? I que em farà la vida més fàcil. No. És que no està fora, està a dins, no? I llavors la George Eliot, les germanes Bronte, tot, eren espectaculars amb aquest món gòtic de: anem cap endins a buscar aquests dolors, aquestes ferides, per alliberar-nos. I llavors es parla del suïcidi, però el suïcidi era una metàfora per alliberar-nos d'aquestes ferides, no? Llavors, el Jardí Dormit veu molt d'aquí, amb un final feliç. Perdoneu, spoilers, però perquè no vull que us preocupeu especialment. És una mica com Isabel Allende, no? Quan no et preocupis de l'orgasme quan facis l'amor, no? Et preocupes del procés, doncs amb la lectura igual.
3: I què t'agradaria que pensés la gent un cop acabés de llegir el llibre? Què t'agradaria que li quedés a la gent?
4: Que li quedés el record d'un lloc a on pot tornar en el seu interior. No sé si t'ha passat a tu això llegint-ho.
3: Sí, et connecta amb el teu interior. És un llibre que precisament, i a més és un llibre que no s'acaba quan el tanques. Et queda a dintre.
4: Que bé. Doncs això vull, que bé. ja ho he aconseguit amb tu, doncs tant de bo vinguin més.
3: Ara, algo més frívol. No t'han proposat fer una exposició amb totes les làmines de les
4: doncs
3: flors?
4: Doncs sí, la veritat és que sí. Sí que m'ho han proposat.
3: A mi m'ho ha semblat. Aprofitant el llibre, aprofitant que tenim les 63, els 63 dibuixos, segurament sí, en tindràs més, però com a mínim ajuntar el tema llibre amb... Sí. Amb una exposició de flors, ha de ser molt xulo.
4: Sí que m'ho han proposat, ja veurem, perquè tampoc no em sento això, no? Però bueno, faig de tot, ara faig canto.

0: Julio, et dius, va, Julio de la llibreria, que els llibres en una llibreria duren un mes, no? Tres setmanes, un mes, els que no són molt importants, no? I amb sort, per tant, no, és que has de viure la vida. Això m'ho ha portat el Gael i el Rai. Cada dia ha de ser màgic.
1: I estàs treballant amb alguna nova cosa o de moment prou ho tens amb el que estàs fent?
0: Bueno, ara estic, també tinc una línia de còmics infantils.
1: Oi, que xulo.
0: Sí, perquè el Gael, quan estàvem en el confinament, us podeu imaginar, el Gael al confinament, bueno, era com... Mira, el Gael, si estigués aquí, no estaria quiet. O sigui, tenim la imatge de Rayman, d'autisme, algú amb un racó o donant-se cops contra la paret. Doncs no, no és el cas del Gael. El Gael necessita estar en moviment, és una mica Sòcrates, si no, no pot pensar, no? Llavors començava a donar voltes a la taula del menjador, no? No, menjava ràpid i nosaltres, mentre anàvem menjant a la velocitat normal, ell anava donant voltes o rentant-se les dents, donant voltes, que jo crec que, no sé si va fer un forat al terra, però poc va estar. El que sí que teníem és la veïna picant-nos tot el dia, imagina't. Ajudant, la gent ajudant,
1: sempre. Sí, sempre tan comprensiva.
0: Sí, exacte. Doncs ja s'havia llegit tots els llibres, tenia 3 anys, però ja havia llegit tots els llibres que teníem a casa, que en teníem molts, i al final li vaig dir, doncs res, no haurem de fer nosaltres. Perquè, clar, com que no podíem anar a les biblioteques, no podíem... Llavors vam començar a escriure el nostre propi llibre. A ell li agradaven molt uns llibres que són el Narval, que és d'un còmic, perquè clar, començava a llegir al final, no? I vam dir, va, doncs quin animal podríem fer? Llavors ell em va dir, el ratel. Sabeu vosaltres què és? Bueno, jo tampoc sabia el que era. Bueno, em va donar 3 opcions: l'anguila elèctrica, el ratel o l'escurçó del Gabon, que són els 3 animals amb menys depredadors del món. Wow. Clar, jo li vaig dir, aviam, és que no és qüestió de fer por als nens, saps? És qüestió d'agradar-los. Hi ha algun que no tingui depredadors i que sigui amable? Llavors em va dir el capibara. Ara estan molt de moda, però el 2020 encara ningú coneixia. I vam començar a escriure una història bastant junts d'un capibara i una iai, d'una moneta petita. I clar... això és molt bonic, perquè sí, com que ella està sempre a les núvols, que una idea que tenim junts es pugui materialitzar, no? I arribi a altres nens i nenes, això li fa moltíssima il·lusió. Sí. Llavors estic amb el quart del capibara, que sortirà a l'octubre, i amb la segona part de Perfectament Imperfecta. Això és una novetat.
1: Que xulo.
0: Sí.
1: Tens previst quan? No, encara.
0: El Sant Jordi de l'any que ve. Sí, perquè els escriptors ens va molt bé tenir dates d'entrega, sí. Si no, no acabaríem mai un llibre.
1: I per acabar, és aquesta la pitjor presentació, la que t'han convidat mai?
0: No, home, no, és una presentació meravellosa. No sé, després de que m'hagis fet les preguntes més difícils, ja que dius que em faràs llavors no ho sé, però no, que va, al contrari, sí, ha estat molt agradable i molt profund. És bonic tenir converses profundes. Sí,
1: sense pressa, no? Una mica,
0: sense també. Pressa i amb gent que en sap.
1: Doncs el jardí, no sé si s'ha dormit, però el que no s'ha dormit és el rellotge. Hem d'anar acabant aquí. No sé si sí. Ha quedat prou clar, però tan Perfectament Imperfecta com el Jardí de l'Humit són 2 pedazo libros, que diríem. Són 2 llibres que mereixen molt la pena ser llegits i ser gaudits, perquè són llibres que es gaudeixen. Carla, només em queda dir-te que ha estat un goig llegir-te, un plaer escoltar-te i un honor tenir-te aquí al Temps de Llibres.
0: A mi també, ha estat una estona preciosa. Gràcies per tota la feina que feu, perquè parlem de si val la pena, de si us sentiu ben pagats, però la feina que feu vosaltres en les ràdios, així, de locals, no?, de treballar la cultura, és tan necessari.
1: Pues que... Pensa, per exemple, que aquest programa és... no cobrem els que fem aquest programa. O sigui, moltes ràdios petites s'aguanten precisament
0: totalment
1: per això, perquè hi ha gent voluntària que porta el seu d'això i fem el nostre programa o fem la nostra col·laboració.
0: Clar, això no hauria de ser. Això és el que...
1: Però és el que hi ha. Bueno, no ens posem profuns.
0: No ens posem tres tristos.
1: Donem-li un aplaudiment a la Carla.
0: Gràcies.
2: Ripollet Ràdio. Ripollet

0: Són les 4.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin, al nord, i els Song, al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades. I la vella frontera resseguida per la Gran Muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La Gran Muralla de Postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs la veritat és que no gaire.
3: No, doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està clar. Fent que sí amb el cap.
2: És i... que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto, diria, i no dels altres. Però
2: bueno, com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la de la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix el 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, Adri, que no.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No,
1: joder, Adri. O hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, això.
1: Clar.
0: Recordem no, els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre el Qing i el Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol, concretament el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlarem amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens
1: però jo
0: memòria.
1: Diria que hem fet coses d'aquest tema
0: sí?
1: Fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí, eh?
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. I però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé què va, quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, una... recordem, no? Si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, per cert, aprofito, això no sé si ho saps, no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar a edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot doncs. I que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses... Ja us podeu imaginar. Recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia. I més si és dels mongols, encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ah, ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre, un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, el que hem dit, no?, està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels Yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. Sí, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera. Però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. A Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Són el Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, perdó, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar fa
1: molt. És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, ah. No, això és una fricada. No, no, no, no. Els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb, i amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, sí, sí, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vas menjar Xangai baos molt bons, i és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monar, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo. I ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, no? Sí. A la plaça Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot en algun moment van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava a riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada. És una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla de les Ming l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons. Molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com, per exemple, torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, és un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Sí, però fa molt temps. No era, molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Potser sí, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho explica el meu amic Albert Abril. Com... Veus? Per què sí, serveix això del Troia a vegades?
0: Són jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos. Vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment, també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi clar. Concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes
1: sí.
0: Llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. A veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticada, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes de les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant tres cops seguits i després disparo quatre arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera, a la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una miqueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho podeu imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. Sí, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que jo, viuen al mig
1: de
0: la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no, no un, sinó dos, a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada, allà les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor, i diu, quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de...
0: Sí, però... És que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, uh-huh, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure... i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos. I potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, saps per què?
1: No.
0: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això,
0: 1644, no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal... forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general, doncs, els diu, bueno, doncs, l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els Qing els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els Qing, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord. Els mongols, els Yuan, l'abandonen. Els Ming li donen la seva màxima esplendor. I els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. ¿Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla. I l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada de la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ben ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser crec que el moment, el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó, del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933, en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees, vull dir, que Japó ja feia de les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adopten,
1: no?
0: Tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això, i d'Estats Units també anava a fer moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Uh-huh. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: Ja arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la Gran Muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però, clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu també has pujat?
0: No, ostres, no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari...
1: Per Patreon.
0: Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno. Ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va, ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi, som-hi, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: Uh-huh, a Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però molt, molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, anul·lat. I no té la seva cara allà al costat, a la muntanya, em sona? O la seva...

0: interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no, 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no?, sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
1: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla.
0: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
1: Moltes gràcies, Albert Abril.
0: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
1: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: todo.
1: Són les 7.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: papeles és un...
1: Són les 8.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
2: Ripollet Ràdio.
3: Baba, vull ser artista.
4: Buenas noches, oyentes del más allá. Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast favorito de lo paranormal y ocultismo. Mamá, soy un fantasma.

Gabon, Roy, buenas noches, buenas noches, bona nit i benvinguts, Jazz Women on Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs mira, com sempre, i abans que res, disposats a començar com totes les setmanes,

i amb honor amb aquesta frase del nostre papi Juan Claudio, el nostre amic i sempre estimat Cifu, doncs benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac, recordant-vos que el Camps de Cotó és aquest programa, és aquest espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o a l'e-books, i que també teniu aquesta adreça, aquestes www.andrewjazz.com, per si us ve de gust, us podeu apropar una miqueta més al nostre espai, a aquest petit blog. Ahir trobareu doncs diversos enllaços amb adreces d'interès on podreu anar a veure doncs des de biografies, discogràfiques, festivals i moltes coses més, com tanmateix podreu sentir programes anteriors que no hagueu sentit si us ve de gust, o bé repetir aquest si és que us agrada molt. Bé, doncs avui tenim programa especial. La setmana passada vam tenir programa de novetats i concert, i avui tenim programa especial. Dit tot això, ben presentats que estem, no ens queda res més que dir que benvinguts de nou, que tingueu un bon programa i un bon jazz. El nostre espai d'aquesta nit comença així.

Bé, això que estem sentint per aquí per darrere, imagino que molt reconegut per molts de vosaltres, és aquest Song for My Father del nostre estimat amic Horace Silver. Un dels àlbums més emblemàtics de Blue Note Records i un dels àlbums més emblemàtics d'aquell any 1963, que serà l'any on nosaltres avui centrarem la nostra música, la nostra selecció. Com sempre, totes les temporades hi ha algun que altre especial dedicat a aquesta discogràfica, com no, a Blue Note Records. I aquest tema que estem sentint per aquí darrere de Horace Silver, com us deia, és un d'aquests més emblemàtics. Tot un clàssic del hard bop i tot un clàssic, a més, del segell Blue Note Records, que a modus d'informació ràpida, pels que us apropeu per primer cop, doncs és una història que va començar allà pel 1938, quan el senyor Alfred Lion va anar a un concert que es deia Spirituals to Swing, al Carnegie Hall de Nova York, i tot això va passar uns dies abans del Nadal del 38. I una setmana més tard, aproximadament, més o menys, va anar a un cafè, el Cafè Society, un club que estava inaugurat doncs, recentment, per parlar amb el senyor Albert Harmons i amb el senyor Medilux Lewis. Aquí Lion havia vist ell mateix tocar al Carnegie Hall i els va proposar la idea d'enregistrar-los, assegurant als dos pianistes que els hi pagarien, i quan van estar d'acord, Lion va reservar un estudi pel 6 de gener de 1939 a un lloc que es creu que havia estat l'emissora de ràdio WMGM al Westside de Manhattan. A part de Hammond, Lewis, l'enginyer i Lion, només ells quatre van ser els únics que van presenciar aquest moment de la nostra història del jazz i aquest moment tan especial del naixement de Blue Note Records. Més tard vindria l'associació del senyor Alfred Lion i el senyor Francis Wolff. Francis Wolff, aquests dos indispensables, van fer aquesta societat, això seria allà pel 47, que era precisament Francis Wolff, un altre exiliat de l'Alemanya, que es va convertir en el soci, com hem dit, de Lion, i va fer les meravelloses fotografies que van adornar tant aquells àlbums de Blue Note. I després arribaré sobre l'any 1953 l'arribada del gran Rudy Van Gelder. I això va passar l'últim dia de gener del 53 i va haver un canvi absolutament radical amb els enregistrat, ja ho sabeu, molts de vosaltres, pel senyor Rudy Van Gelder. I avui ens anem amb aquests anys 1960. Això és el que farem. Hem fet aquesta breu història pels que us apropeu per primer cop al programa Camps de Cotot, així, molt breu. I avui ens anirem concretament a l'any 1963,

Doncs sí, això és el que farem aquesta nit. Marxarem al 1963. Recorrerem, doncs farem un tema de cada mes i els farem en grups de dos temes alhora, perquè així reini molt més la música que no les parrafades que acostuma a fer un servidor. I vosaltres podeu gaudir molt més plenament del programa del Camps de Cotó. I començarem a un dia tal com ni més ni menys el 18 de gener de 1963. Allà estava un dels habituals, el segell Blue Note, com era el saxofonista tenor, el senyor Stanley Turrentine. Stanley Turrentine. Ahir el teníem acompanyat d'una gran organista, la senyora Shirley Scott, el senyor Sam Jones al contrabaix i Clarence Johnston a la bateria. Ell va treure un àlbum que duia per títol Never Let Me Go. Never Let Me Call. Això va passar el 18 de gener de 1963. Precisament, nosaltres escoltarem el tema, aquest Never Let Me Go, que pertany a un àlbum que va sortir aquell gener de 63 que duia aquest mateix títol, Never Let Me Go. I després, en segon lloc, he volgut deixar-vos amb una altra meravella que aquí a la lidera ni més ni menys que Jackie McLean. Jackie McLean, el gran saxofonista alt, al costat de Donald Byrd, ni més ni menys a la trompeta, Jackie McLean a l'alto, com hem dit, Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i el joveníssim Tony Williams, que després faria les seves aventures amb Miles al costat de Herbie Hancock i al costat de Shorty i de Tans. I ens quedarem de nou al Van Gelder Studio. Tot el que sentirem està enregistrat als estudis Van Gelder de Inglewood Cliffs, de New Jersey, i en aquesta ocasió aquest segon tema du per títol Chairs, i aquest segon tema és enregistrat al mes de febrer. Per tant, el primer dels temes de Stanley Turrentine al gener, aquest segon el 11 de febrer del 63, ja sabeu, sempre el 63, i el tema que escoltarem per part de Jackie McLean i els seus amics és un tema que du per títol Chairs. Per tant, anem a aquest primer bloc, Stanley Turrentine, en primer amb aquest Never Let Me Go, i en segon lloc Jackie McLean i aquest Chairs, en segon, gener i febrer del 63.

Magnífic, els dos exemples amb els que hem començat aquest especial d'aquesta nit. Primera, en primer lloc, estava el senyor Stanley Turrentine. Turrentine, recordeu, així és el nom correcte. Doncs Stanley Turrentine estava ahir al costat de Shirley Scott, la gran organista. Ja heu vist quina elegància de la Shirley Scott acompanyant una dona que es va passar, jo diria, massa per alt, i va ser una de les grans organistes B3 Hammond de la història del jazz. Sam Jones, com no, aquí aquest metrònom de les quatre cordes al costat de Clarence Johnson a la bateria. El tema Never Let Me Go, jo heu vist una balada on Stanley Turrentine, especialment amb el seu solo i després Shirley Scott, però especialment Stanley Turrentine demostrava tenir aquesta envergadura, aquest poderío, aquesta intensitat sonora que venia arrelada dels dos grans clàssics, sobretot de Coleman Hawkins i de Lester Young també, en algunes ocasions, era capaç de, podríem juntar aquestes dues grans referències i fer un llenguatge al mateix temps molt modern, molt anclat dintre d'aquest període que estaven comentant del hard bop. Allà estava Stanley Turrentine en primer lloc i després teníem, com no, a Jackie McLean. Jackie McLean és que se m'acabarien tots els adjectius per ell, aquest home que tenia aquest so que jo diria que santificava sense cap dubte el sexual. I és que a més Jackie McLean es va alinear o es va situar sempre amb aquesta gran línia de saxofonistes parkerians. Tot i que ell sí que va saber difondre el missatge de Bird dintre d'altres contextes, fins i tot en contextes, com hem vist al nostre programa del West Coast, o contextes més avantguardistes i més avançats, en companyia, recordem, entre d'altres, amb gent com el propi Ornette Coleman. Com sempre, tocant una miqueta desafinat, i aquí ens ha marcat un solo amb aquest tema a mig tempo, realment extraordinari el seu saxo, un pèl desafinat sortia per sobre de manera esplèndida. Contrastava amb l'elegància que heu vist del tema amb Donald Byrd, que portava aquesta elegància a la trompeta magnífica. Un jove Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix, i un joveníssim també Tony Williams, com he dit, tant Hancock com Williams després farien les delícies del segon gran quintet de Miles del 60, i ahir estaven amb aquest tema, el tema Cheers. Per cert, això pertany a aquest altre gran àlbum de la història de Blue Note i del 63, febrer, 11 de febrer del 63, a l'àlbum duia per títol Vertigo. Bé, ens anem amb un altre que acaba de sonar i que no és ni més ni menys que Herbie Hancock, amb un gran àlbum que duia per títol My Point of View, el seu punt de vista. I ahir una altra vegada ens tornem a trobar amb Donald Byrd a la trompeta, a Graham Moncur, tercer al trombó, amb el propi Hank Mobley al saxo tenor, Herbie Hancock, com no, líder al piano, Grant Green a la guitarra, Chuck Israels, al contrabaix, i Tony Williams de nou a la bateria. He escollit un tema molt plàcid d'aquest àlbum, no és el més conegut d'aquest àlbum, alguns sabreu que hi ha temes com Blind Man, Blind Man o The Pleasure Is Mine, però ens quedem amb aquest A Tribute to Someone, o sigui, anem a fer-li un tribut a algú i veureu quina delícia de tema. I en segon lloc marxarem amb un altre d'aquesta època, d'aquest 63, i concretament, bueno, el primer dels temes, 19 de març de 1963, ja estem al març, el de Herbie Hancock, i pel mes d'abril ens anirem amb Kenny Dorham i el seu quintet. Sí, sí, aquell gran quintet en companyia del trompetista Kenny Dorham, on estava ni més ni menys l'home del 60 i de Blue Note, Joe Henderson al saxo tenor, de nou Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i Tony Williams a la bateria. El tema que he escollit és aquest clàssic Streak Ahead, i això es va enregistrar a l'1 d'abril de 1963. Per tant, Herbie Hancock, 19 de març de 1963, i el senyor Kenny Dorham i el seu quintet, en companyia de Joe Henderson, 1 d'abril de 1963. Som-hi? Vinga!

Uau, vaya dos temes, eh? El primer més tranquil, aquest tema Attribute to Someone, el tema de Herbie Hancock i el seu septet, en aquesta ocasió quintet, perquè no hem sentit ni a Graham Moncur al trombó, Graham Moncur III al trombó, ni a Grant Green a la guitarra, o sigui que només estaven Donald Byrd, Hank Mobley, el senyor Herbie Hancock, el senyor Chuck Israels i el senyor Tony Williams a la bateria. Amb aquest enregistrament, el primer dels temes del 19 de març de 1963, hi ha que remarcar aquesta bellesa sense igual del nostre estimat Donald Byrd, que és un dels fills de Clifford Brown. Ja sabeu que per aquests trompetistes hard bop la referència va ser el nostre estimat Clifford Brown, amb aquell quintet amb Harold Land, recordeu? Doncs el més elegant de tots ells, Donald Byrd, sense cap dubte. El seu sobri, aquesta bellesa impressionant que tenia, la seva lírica, i ahir veiem com l'acompanyava magníficament econòmicament Hancock. Després hem sentit a Hank Mobley amb la seva sobrietat, fent un solo realment serè de so alo Mobley, molta serenitat, molta tranquil·litat, però al mateix temps moviment, fins i tot diria molta avantguàrdia en moltes de les frases que diu. I després hem vist el Herbie Hancock, doncs bé, com dominar els tempos del tema. És una de les virtuts que més li va treure a Miles, del gran Hancock, amb aquesta agilitat que tenia aèria tan seva i tan inventiva, diguem-ho, tant a lo Herbie Hancock. A l'àlbum, aquest Herbie Hancock, My Point of View, el seu punt de vista, o la seva manera de veure-ho, 19 de març de 1963. I després hem continuat amb aquesta altra meravella, amb Kenny Dorham i el seu quintet, que abans de Ready, un 10 per la secció rítmica absolut amb tot el tema. Per tant, Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i Anthony Williams, o Tony Williams, a la bateria, durant tot el tema. És una delícia sentir com anava aquesta secció rítmica. Era per emmarcar, la veritat, perfectes tots tres. I bé, ha entrat Kenny Dorham amb la seva originalitat característica, ja un veterà, a més, en aquell moment. Kenny Dorham era un dels trompetistes que al moment de donar el solo era dels més originals, dels més propis, dels més singulars, diria jo. I després, doncs, bueno, entrant ahí el jefe del 60, que jo l'anomeno com Joe Henderson, que notàvem que devia estar molt atent a Train, perquè sense recórrer a còpies ni links del propi Train, sí que hi ha algunes fórmules que sembla que ell anava anotant, anava apuntant a ell, i Henderson les feia de manera original. Hancock, de nou, amb el seu toc funky, amb aquest darrer tema, i un tema, a més, que ens recordava molt a l'hora de solejar-lo, doncs el gran Bud Powell, amb molt, molt bebop por ahí. I bé, la secció rítmica acabant el tema, amb uns quatres molt bonics, amb Tony Williams. El tema duia el títol de Straight Ahead, i era enregistrat a l'1 d'abril de 1963 i pertanyia a aquest àlbum de Kenny Dorham, aquest gran àlbum, aquest Una Más. I seguim viatjant, ens anem ara al maig del 23 i ens anirem ni més ni menys que amb Dexter Gordon. I Dexter Gordon acompanyat, per cert, de Bud Powell al piano, de Pierre Michelot al contrabaix, de Kenny Clark a la bateria, aquí amb una producció, a més, va produir això expressament Francis Wolfe. Sí, sí, va ser ell mateix el que ho va produir, i es va enregistrar a un altre lloc, precisament als CBS Studios, a París, a França, un dia tal com el 23 de maig de 1963. Aquest serà l'únic tema que no escoltarem dels estudis Van Gelder. El tema i el disc és una obra mestra total, i ens arribarà Dexter Gordon amb aquest àlbum All Men in Paris i el tema Broadway. Que no us passi res. Quina meravella. I el segon dels temes que escoltareu és el gran Lou Donaldson. Lou Donaldson i el seu quintet,
el saxofonista més funky, jo diria que de tota la història, i ahir estarà al costat de Irving Stokes a la trompeta, el propi Lou Donaldson al saxo alt, John Patton, que en aquell moment estava enregistrant molt pel segell Blue Note, el orgue B3, Grant Green a la guitarra, Ben Dixon a la bateria. Ara sí, tornem als Van Gelder Studi de Inglewood Cliff el dia 7 de juny del 63, i a l'àlbum aquest Lou Donaldson, A Man With a Horn. Sí, dos grans clàssics. El primer, A Man in Paris, del maig del 1963, protagonitzat per Dexter Gordon, i el segon, aquest altre àlbum, A Man With a Horn, i protagonitzat el 7 de juny de 1963. Vinga, ens anem al maig i al juny a gaudir-ho.

Vaya dos temes de més, també. Vaya passada. Bé, primer ens hem quedat amb Dexter Gordon i el seu clàssic, aquest Old Man in Paris, i aquest àlbum, aquest Old Man in Paris, i el tema Brut Boy. I ahí estava al costat de Bob Powell, o sigui, el pare del tenor Bob estava al costat del pare del piano Bob, com Bob Powell, i del pare de la bateria Bob, com Kenny Clark. O sigui que, imagineu-vos, els pares del bebop, o tres dels pares del bebop i dels seus instruments, ahir liderant això. Pierre Michelot, que estava al contrabaix i produït, com hem dit, per Francis Wolff a França. Aquest és l'únic tema que està fora dels estudis Van Gelder, els Civis Estudis de París, a França, el 23 de maig del 63. Estàvem a maig. El tema Broadway. I ja heu vist com aquesta originalitat, aquesta manera d'utilitzar les notes fantasma o ghost notes de Dexter Gordon, aquestes cites que en qualsevol

moment ens posa en cita cua el segon tema, aquesta gran, jo diria, aquesta gran facilitat a l'hora de tocar aquest potència, poderiu, de Dexter Gordon, el pare del saxo tenor Bob, i a més el seu sentit de l'humor, heu vist al final del solo, un humor que vindria i agradaria, com no, al nostre estimat Sonny Rollins. Aquí tenia a Dexter pues, com un dels seus pares, al igual que Coleman Hawkins. I ahir després hem vist a Bud Powell, eh? A Bud Powell, també rei del piano Bob, aquest gran contrast amb els temes que ell més utilitzava, que eren els més bobs, però bé, quina economia li donava la segona mà, sapiguent que això anava d'una altra cosa. I bé, després hem vist uns quatres ahir a càrrec de Dexter Gordon i Kenny Clarke, i Powell, Bud Powell, que ha tancat el piano, ja ho heu vist, a lo Count Basie, pin, pin, pin, sí, fent un homenatge ahir amb aquestes tres notes al papi Count Basie. Aquest era el primer del tema que escoltàvem, i el segon estàvem amb Lou Donaldson i el seu quintet. Irving Stokes a la trompeta, el propi Donaldson al saxo, el John Patton a l'òrgano, Grant Green a la guitarra i Ben Dixon a la bateria. I jo diria que Donaldson, pues, com sempre, amb aquesta barreja calorosa que ell té entre el blues i el funky, sempre ahí, aquests dos conceptes sempre permanents. I el primer solo que hem escoltat, per cert, era de Grant Green, el guitarrista per excel·lència Blue Note. Grant Green va ser el gran guitarrista Blue Note per excel·lència. Després el sentirem. I també hem sentit a Irving Stokes, a Irving Stokes a la trompeta, amb un solo de trompeta molt clàssic, eh? Jo diria que molt armstrongià i molt, molt a lo grans trompetistes clàssics, clàssics dels anys finals dels 30. Ha estat excepcional, a més. I després hem vist, pues, bueno, Donaldson de nou, pues, afiliat a Parker, eh? Com la majoria de tots els alts d'aquella època, però sempre amb el seu so aspre, aspre, aspre. John Patton ahir també estava acompanyant a l'orgre magníficament. L'àlbum, aquest A Man With A Horn, i per cert, abans no us he dit el títol del tema, aquest A Melancholy, sí, perdó, My Melancholy Baby, també un dels grans clàssics de la nostra història.

Bé, ens anem amb un altre músic que, si bé no va tenir una trajectòria tan llarga, sí que va ser, déu-n'hi-do lo important que va ser, perquè us parlo del trompetista Johnny Coles, tot un... Vamos, una bèstia de la trompeta que va deixar un disc, el que escoltarem ara, d'aquest any 63, impressionant, un disc que portava el títol de Little Johnny C, o sigui, el petit Johnny Coles, amb una C. I al costat d'ell, ni més ni menys que Leo Bright, el saxo alt, ja veureu quin saxofonista, també alguns temes a la flauta, Joe Henderson, afiliat a aquell 63, com hem dit, des de que va encertar el seu àlbum de presentació, aquell Page One, doncs ahir ja es va quedar Joe Henderson per sempre més amb el Blue Note, amb el segell Blue Note, el tenor Duke Pearson, l'elegant pianista Duke Pearson, al piano, Bob Kinshaw al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Continuem estant als estudis Bangalter i ens quedarem amb aquest blues. Atenció al blues. Little Johnny C. Aquest és el tema que escoltarem i també el nom que li dona... el tema que li dona títol a l'àlbum. I després escoltarem el gran elegant, entre les elegàncies, jo diria, al costat d'Art Farmer a la trompeta, doncs ni més ni menys que Blue Mitchell i el seu sextet, amb una versió del Cry Me a River que de veritat us posarà la pell de gallina. Això pertany a un àlbum que es diu Steve Lightly, i al costat del gran trompetista elegant Blue Mitchell a la trompeta està Leo Bright al saxo alt, Joe Henderson de nou al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Gene Taylor al contrabaix i Roy Brooks a la bateria. I ens trobarem ja el 13 d'agost de 1963. Per tant, juliol amb Johnny Coles i el seu blues, i agost amb aquesta, de veritat, preciosa versió del Cry Me a River, interpretat per l'elegància en dos patats pel senyor, el gran trompetista Blue Mitchell, pel mes d'agost. Som-hi!

carai, quina versió del Cry Me a River. Bé, ara en parlem, però primer estava en Johnny Coles i el seu sextet. Vaya blues, el blues de la nit, sense cap dubte. Vaya blues que s'han marcat, aquestes bestioles. Leo Wright, que ha començat el saxo alt, ja heu vist que el solo començava Leo Wright amb una inquietud i una energia, jo diria, fins i tot nerviosa, però una, vamos, també una essència percariana brutal. Després ha aparegut Joe Henderson, que a pesar del tempo ràpid que portava el Ted Blues, que era un tempo considerable, doncs s'ha mostrat dominant tot això de manera elegant, tranquil·la fins i tot, amb moltes notes, això sí, però a pesar de la rapidesa s'ha quedat com si no passés absolutament res, ho ha fet absolutament magistral. Després hem escoltat a Duke Pearson al piano, molt melòdic, molt lí, que és un pianista eminentment molt hardbopper, però bon compositor i un músic molt dotat a hora de donar-li certa sensibilitat a aquest instrument, tot i que les seves marques són molt silverianes, però bé, ell és un músic molt, va estar un músic molt capaç i molt dotat dintre d'aquest aquests contextos. I després, bé, ja que dic que Bob Crenshaw, que estava allà amb el tema, el contrabaix i Walter Perkins a la bateria, portaven un tempo realment, sobretot Walter Perkins, un tempo amb els xals, o sigui, absolutament perfecte, i els quatre que marcava rapidíssim. Aquest walking ràpid de Bob Crenshaw també era absolutament genial. El tema Little Johnny, sí, que pertany a l'àlbum del mateix nom, i estàvem a 18 de juliol de 1963 i ens n'hem anat a l'agost, doncs amb Blue Mitchell. I quan hem començat a sentir aquest Cry Me a River, doncs la veritat és que se t'esgarrifa veure com aquesta bellesa tan impressionant d'aquest trompetista surt i es reflexa d'aquesta manera, que sembla que apareixi el dia, que apareixi el sol d'una vegada, i a més amb un tema que portava aquest arranjament per darrere, pues, dels dos vents, de Leo Wright i de Joe Henderson, que era absolutament preciós. Una manera, els tres han emmarcat amb la secció rítmica permanent ahir, han emmarcat amb aquest arranjament una preciositat, una preciositat de tema, i després el solo de Henderson, que avui és el gran protagonista d'aquesta nit, doncs ja hem vist com empatitzava per aquesta part més sentimental i apostant per un feeling que tampoc a Henderson se li va escapar mai de la mà. Això pertanyia a aquest àlbum Steed Lightly, un àlbum enregistrat el 13 d'agost de 1963, com tots menys un dels temes d'aquesta nit, al Van Gelder Studio, a Hemlock Cliff, a New Jersey. Bé, hem dit que Joe Henderson pràcticament era el més sentit aquesta nit, i evidentment ho és. I tornem a sentir un altre company, perquè tot el que van enregistrar ells dos, i amb aquest 63 van fer algunes coses, tant Kenny Dorham com Joe Henderson junt, és perquè no us falti a la vostra discografia. I si a sobre afegim un pianista tan contemporani, tan modern i tan especial com Andrew Hill al piano, Eddie Kahn al contrabaix i Pete LaRocca a la bateria, us podeu imaginar el que sentireu ara. I Joe Henderson i el seu quintet, aquí amb un àlbum dels més emblemàtics també de Blue Note, un dels més coneguts, com és aquest Earthing. Jo en aquesta ocasió, ja que pràcticament aquests àlbums els hem sentit pràcticament a la seva totalitat després de tants anys, he escollit un tema que ens quedava pendent després de molts anys, aquest Escapade. Anem a escoltar-lo i ja veureu quina preciositat de tema. I després, doncs, Rei de la Serenitat, gran saxofonista, almenys per mi, indiscutible, aquell que Miles Davis, quan va tenir problemes, va tirar d'ell, va dir, vine tu, perquè ha marxat Coltrane, hòstia, i en trobo un rei que no sé què fotre, vine, nen, i va cridar aquí, a Hank Mobley, capaç de fer el que volgués. I ens anirem amb Hank Mobley i el seu quintet amb un àlbum que du per títol un dels més coneguts d'ell, No Room for Squares, i és un enregistrament de l'octubre, del 2 d'octubre de 1963. Al costat d'ells, atenció, Papi, trompeta hardbop por excelencia, uno de mis preferidos,
com espero que sigui per vosaltres. Sí, el meu estimat Lee Morgan a la trompeta, Hank Mobley al saxo tenor, Andrew Hill, com hem dit, al piano, John Hurry al contrabaix i Philly Joe, sí senyors, Philly Joe Jones a la bateria, Van Gelder's Studio, Hanging Cliff, New Jersey, 2 d'octubre de 1963. El tema, el que li dona títol a l'àlbum, que és el que escoltarem, No Room for Squares. Per tant, setembre amb Joe Henderson i el seu quintet, i octubre del 63 amb Hank Mobley i aquest àlbum No Room for Squares. D'aquí una estoneta tornem-hi. Atenció, atenció, oído al dato.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç patí.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Caram, caram, caram, i mirarem d'anar ràpid perquè ens capi de tot. Ja estem al mes de setembre i octubre, que és el que hem sentit. Primer en Joe Henderson i el seu quintet, i el tema Escapade, Escapada. I quina preciositat de tema que hem sentit. Aquesta composició de Henderson tan moderna i complexa, a més per solejar. Ella ha entrat amb aquesta entrada, doblant el tempo, ralentitzant-lo amb aquesta espècie de pont. Després Kenny Dorham, el mateix, amb el seu so un tant més apagat, però sobretot, com deia abans, original on hi hagin. I després Andrew Hill, que li posava aquests accents al tema, a més, el més innovadors possibles, i jo diria que quasi a l'Elbow Hop, que els que sou seguidors del programa sabeu que hem fet especial sobre aquest pianista oblidadíssim, o aquests dos, Andrew Hill i Elbow Hop, doncs a l'Elbow Hop, que era tot un geni amb aquest tipus d'harmonització complexa, aquesta riquesa harmònica que tenien aquests dos salvatges de pianistes. Doncs ahir ens hem quedat primer en Joe Henderson i el seu quintet, acompanyat de Kenny Dorham, de Andrew Hill, d'Eddie Kahn i de Pete LaRocca, el 9 de setembre del 63, amb l'àlbum Earthing i el tema Escapada. I després, aquest tema, jo diria, tan enganxós, tan swinging, i aquest tema que donava tant de sí, com era aquest No Room for Squares, amb el senyor Hank Mobley i el seu quintet. I atenció ahir a Hank Mobley, dir primer que la secció rítmica, Philly Joe Jones, com sempre, fent aquestes variacions que feia tan mètriques i que tant li agradaven també a l'època del primer quintet, recordeu, amb Rick Garland, Coltrane, etc., el quintet dels 50 de Miles, doncs, bueno, fent-ho extraordinàriament bé. I hem vist aquí com Morgan, Lee Morgan, el nostre estimat Morgan, amb el seu, bueno, mostrant una quantitat de recursos, entrant amb aquest staccato que entrava, amb aquests perfectes blends, en diuen, aquestes torçadures que fan els trompetistes tan, tan espectaculars, amb aquesta manera de fer aquests trinos. Però a més és que ho feia amb total tranquil·litat i sense cap estridència. Ahí estava Lee Morgan, que ara en gaudirem una miqueta més amb ell. I després, bé, Andrew Hill de nou, diferent a tots, absolutament singular, i que hi de Mobley, doncs, bueno, posant-li un swing precís al tema que entenia, i molt gràcies a aquesta secció rítmica, la seva serenor clàssica i aquesta modernitat aplastant que tenia, aquesta convivència del classicisme i lo modern, que jo penso que Hank Mobley ha sigut un dels més representatius de tota la història del jazz. Sí, un dels més representatius. Aquest últim tema, com hem dit, 2 d'octubre de 1963, i nosaltres ja marxem, i marxarem aprofitant al màxim el temps, perquè ens n'anirem, us deixaré amb dos dels grans àlbums d'aquell any 1963, molt coneguts per vosaltres, però que penso que val la pena tornar a escoltar almenys un tema. Tornarà a estar Joe Henderson aquí, dintre d'un àlbum que és una joia absoluta, aquest àlbum que, dient fins i tot el títol Idle Moments, a tots ens ve al cap aquest meravellós disc de Grant Green, del guitarrista per excel·lència del segell Blue Note. Doncs bé, ahir es van trobar, un dia tal com el 15 de novembre del 63, Joe Henderson, el saxo tenor, Bobby Hutcherson, el vibrafon, Duke Pearson, el piano, el propi Grant Green i líder també a la guitarra, Bob Crenshaw, el contrabaix, i Al Harwood a la bateria, als Van Gelder Studio de Englewood Cliff, New Jersey, un dia tal com el 15 de novembre de 1963. No escoltarem el tema Idle Moments, que és de 15 minuts i és una autèntica preciositat, però sí que ens quedarem amb el tema Django. Ja sabeu, Modern Jazz Quartet, Milt Jackson, John Lewis, doncs bé, ells van composar això, i ens quedarem amb aquesta versió que fan ells del Django, de l'àlbum Idle Moments, del senyor Grant Green, 15 de novembre de 1963. I s'acaba l'any, i s'acaba el programa, perquè ja hem arribat al desembre, i us deixaré amb qui? Amb Lee Morgan. I el que va ser un àlbum sonat va ser, com no, el The Sidewinder. Ja ho sabeu, no escoltarem ni el Totem Pole, ni el The Sidewinder, ni el Boy What a Night. No, avui escoltarem el Hocus Pocus. Escoltarem, marxarem, si podem, amb la totalitat del Hocus Pocus, recordant que torna a estar aquí Joe Henderson, Lee Morgan a la trompeta, Barry Harris al piano, Bob Crenshaw al contrabaix, Billy Higgins, sí senyor, a la bateria, 21 de desembre de 1963. A l'àlbum, ja ho sabeu, The Sidewinder, el tema Hocus Pocus.
i per la meva part res més. Hem aconseguit escoltar 12 temes, un per mes d'aquest 1963, del que va passar dins del segell Brunot, i espero que aquest programa hagi estat del teu gust. Per la meva part, res més. Com sempre, dir-te que facis moltíssim l'amor i gens la guerra. Jo t'espero, us espero la setmana vinent. Bona setmana i bon jazz. Morgan i Gran Green, Django i Hocus Pocus. Bye, bye.

Ripollet Ràdio. Visca la ràdio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys. Ripollet.